0: En punt és 8 del matí. Primer titulat a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7, que està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió que transportava cerveses i ha volcat. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retenció entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
0: Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havien funcionat amb els prorrogats del 2023. Almenys 10 morts i més d'una cinquantena de ferits per nous atacs de Rússia aquesta matinada contra la capital d'Ucraïna. Drons i míssils han fet destrosses importants en edificis residencials de Kiev. Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país. Es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar i al centre de la ciutat de Lleida després que la conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El sinistre va fer una quarantena de ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. A reobre el debat sobre el futur de la PSAT després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, el president s'obre a estudiar mesures, com ara prohibir l'avançament als vehicles pesants. Propietaris d'habitatges que contracten detectius per investigar els llogaters és un fenomen a l'alça, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. L'objectiu principal és trobar arguments per poder fer fora els llogaters, bàsicament de renda antiga, després de demostrar que no és la residència habitual. La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit a Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica. Els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangà per ajudar a la supervivència del musclo. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus i pot arribar fins als 31. Amb el concert del Petite Galerie amb un centenar de participants, avui engega el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Fins dissabte hi ha programats concerts d'artistes com Maria Jaume, Saint Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig van.
2: Esports.
0: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç han classificat pels vuitens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 i els Estats Units elimina Bòsnia i Herzegovina 2-0. Avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre a la 1 de la matinada. A Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria a les 5 de la matinada. I Joan Laporta, el president del Barça, assegura que poden afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. Jornada avui de calor més moderada, només a Ponent es podran superar lleugerament els 35 graus. Domini absolut del sol, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. La tramuntana i el mestral es mantindran tota la jornada.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb fortes complicacions a la xarxa viària. L'AP7 ha quedat tallada a la Pobla de Montornès, en sentit sud, per un accident entre un camió que ha quedat bolcat a la via i un turisme. Tot plegat ens deixa retencions en tots els voltants ja des de Creixell. Tot plegat també doncs, ens obliga a obrir desviaments obligatoris per la sortida 220 i com a alternatives tindríem la N340 o la AP2. Tot plegat doncs, circulant també amb retencions. Per altra banda tenim un altre accident a la C25 a Espinelves que talla un carril de circulació en direcció Lleida. També tenim dues avaries que tallen un carril cadascuna. La primera ha estat a la AP7 a l'altura d'Ampolla en direcció Barcelona i l'altra ha estat a la A2 a l'altura de Castellbisbal en direcció Lleida amb 2 quilòmetres de retencions. Precisament pel que fa a les retencions habituals, sobretot dels voltants i accessos de Barcelona, doncs destaquem aquestes cues en tot el nus de la Trinitat que arriben per la C58, la C33, també la B20 a Santa Coloma de Gramenet o 1 quilòmetre de lentitud per la C31 al terme de Badalona. Tot plegat ens deixa retencions també de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, gràcies i fins demà, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Adéu. Doncs ja sabeu el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga. Paciència, precaució. Això és el que ens toca, eh? Vinga, som-hi, ara sí, ja arrenquem el nostre dia a dia con buena música i nada, con un dia espectacular. Vamos a disfrutarlo como si fuera el último de nuestra vida. Carpe diem, mi lema. Y si te acabas de incorporar, oye, bienvenido a tu casa.

0: Mira, tengo un mensaje de voz. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Vamos a escucharla. Venga, Somi, vamos aquí, ponemos, enchufamos esto, ponemos, ven, vamos, ponemos volumen, a ver qué nos dicen a través del WhatsApp de la radio. Hola, buenos días.
1: Hola, buen día, María.
0: Bon dia.
1: Soc la Nuri de Santa Coloma.
0: Hola, Nuri.
1: Em pots posar la cançó de Joan Manel Serrat per Sant Joan?
0: Sí, i tant.
1: Vinga, guapa, totes les cançons que estàs posant avui són dels meus temps.
0: Toma, ja.
1: Estan molt bé, molt bé. Molta gràcia, guapa, que passis un bon cap de setmana. Adéu, una
0: igualment.
1: Abraçada.
0: Una abraçada per tu també. I aneu a buscar per Sant Joan amb els Joan Manel Serrat una cançó de l'any 1968. Un petonet guapíssima.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que aquest migdia ha quedat aprovats els pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. Són els primers pressupostos aprovats en els últims 3 anys. Per tant, el govern de Salvador Illa agafa aire per poder acabar la legislatura. Els comptes s'han aprovat gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns, que ara exigeixen, això sí, al president, el compliment de tots els compromisos que ha adquirit durant la negociació. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els pressupostos del 2023. Els últims que s'havien aprovat i que han servit per governar des de llavors. També hem repassat el procés de regularització d'immigrants. A Catalunya hi ha hagut més de 250.000 sol·licituds. A tot l'Estat han estat 1.200.000 persones les que han demanat acollir-se a aquest procés. Més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència a l'espera del permís definitiu que, recordem-ho, serà d'un any, després s'haurà de renovar. I ens hem fet ressò, un dia més, del cas Leire, perquè creix la llista d'investigació. Ara afecta la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, a qui el jutge ha decidit aquest matí imputar-los els delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. El jutge ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Des de la Moncloa diuen que estan tranquils i descarten, diuen, dimissions. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i ha obert la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. Anem fins a París, Isabel Galí.
3: Bona tarda. El Tribunal d'Apel·lació de París ha absolt aquest migdia José Antonio Urruticoechea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activa seran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. El d'avui era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
2: La Policia Nacional té ordre de detenir l'agitador ultra Vito Quiles per haver-se negat a comparèixer davant la jutgessa que l'investiga per una notícia falsa sobre un assessor de María Jesús Montero. Li atribueix un presumpte delicte contra l'honor. El funcionari d'Hisenda ha denunciat Quiles per un missatge fals a les xarxes socials en què assegura que ha estat a la presó per diversos delictes i que n'ha sortit gràcies a la intervenció de la ministra. En la querella s'acusa l'agitador d'un delicte contra continuat de calúmnies i se li reclamen 50.000 euros per danys morals i també professionals. I el primer ministre britànic sortint, Keir Starmer, ha demanat disculpes formalment per l'escàndol de les adopcions forçades de nens de mares solteres després de la Segona Guerra Mundial. Entre 1949 i 1975, uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Anem fins a Londres. Quim Olivaris, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Starmer ha demanat perdó solemnament en nom de l'Estat a les mares i nens afectats. Sentim-ho.
5: The shame is not yours.
6: La vergonya no és vostra. La vergonya mai va ser vostra. La vergonya és nostra. I dic això en nom de tot el país. Ho sentim sincerament i profundament.
5: I'm profoundly sorry.
4: Starmer reconeix que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ho considera una ataca per l'Estat i defensa que no n'hi ha prou a disculpar-se. Per això ha promès millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i suport psicològic als afectats. L'Església d'Anglaterra es va disculpar oficialment el mes passat, el govern de Gal·les i Escòcia fa 3 anys i fins avui no ho ha fet el govern britànic.
2: I l'actriu francesa Isabelle Huppert és la nova presidenta de la Cinemateca Francesa i, atenció, la primera dona a ocupar el càrrec des de la fundació de la institució el 1936. La intèrpret de 73 anys relleva en el càrrec el cineasta de 90 anys, Costa Gavras, que ha encapçalat l'organisme els últims 19 anys. Huppert, amb una trajectòria de més de 120 pel·lícules i reconeguda internacionalment per títols com El pianista Nahuel, assumeix un mandat de 3 anys. Els seus grans reptes seran gestionar un dels fons fílmics més importants del món, obrir una nova seu a Marsella a principis de l'any que ve i sanejar els comptes de la institució. I encara, abans d'acabar, hem de passar per l'equip viari, perquè avui ha estat un matí caòtic a les carreteres del país, especialment les del sud. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Sí, ara hi ha un carril obert a la P7 a la Pobla de Montornès, en sentit sud, on aquest matí ha volcat un camió carregat d'ampolles de cervesa. Treballen per netejar la calçada després que fa una hora ja han pogut retirar el camió. Millora la situació, però encara hi ha uns 8 quilòmetres de cua a la P7 des del Vendrell, 11 quilòmetres de retenció compacta a l'N340 entre el Vendrell i Creixell. La P2, una altra alternativa ja normalitzada, però queden en aquesta zona aturades d'uns 3 quilòmetres a la C51 entre Lió i Valls, on s'enllaça amb l'autovia A27.
8: A las 4 de la tarde, no te pierdas el Café Show con Juan Marín. Pide tu canción, participa. El café más intenso comienza ahora en Radio Pomar.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Quiero che cantar Galicia. Quiero che cantar Galicia.
3: Cada jueves de 4 a 8 de la tarde.
4: No te pierdas Lonxe da Terra. Conexiones, entrevistas, música. Galicia está más cerca con Manolo Valdés.
3: Recuerda, Lonxe da Terra, los jueves de 4 a 8 de la tarde.

I des de Vilassar de Mar a Barcelona ens arriba aquest primer tema musical del meu estimat amic personal, Eduard Tiff, i aquesta cançó plena de sentiments tan macos com tu, Sota...

Bueno, i per aquí ens arriba una petició musical del meu estimat amic Enric des de Mataró. Em diu: bona tarda, amic Manel. Aquí sóc amb tu, com sempre, a la cita del cap vespre, al teu programa. Ara que dic això, em diu que el dilluns li va vindre a la memòria un duo de gitanetes molt bones cantants i eixerides artistes. Mira, la cançó que et proposo avui va de tot el que dic. Azúcar Moreno, La cita, de l'any 96. És una de les millors cançons que tenen aquestes noies. Us la dedico per tota l'audiència i també per tu, amic Manel. Una abraçada per tots i us desitjo un bon dijous calorós com el d'avui, Enric. Gràcies, Enric. Igualment, guapetón, que l'amic Enric ens arriba de treballar des de Barcelona cap a Mataró a aquesta hora de la nit i vol escoltar aquesta música. Sempre oient fidel, eh? Meu, moltíssimes gràcies des del primer dia. I aquí tens la cançó. Azúcar Moreno, La cita. Una cita a les 7 entre tu i jo a Ràdio Pomar, 101.2 FM. Una abraçada, estimat amic. Molt bona nit.